Cruai del Chan, enseñadurs en turni, enseñarits. Prats e vergers, albres e flurs, vutas tausels, e lais, e crits, per ludus termini suau, que in un petit de joy mestau, tu nulls de ports num pot jausir, tan cum sulats d'amour valent.

Les pimpes sien els pastors i els infants bordets petits. I mies sien tals amors d'on jeu sia jausens jausits. Quieu la sai buna tot aitau veis un amic en greu lagau. Person sin trop suen marir, car nun ai so cal cor n'atein.

voluntat s'elvai lo cors, la nuet s'el dia esclarsits, la ens per talant de socurs. Mas tard mi vei et tard mi dits, amics, facela, gelos brau han començat tal batestau, que serà greus a departir, tro captui insiem jausent.

Perso ven creis plus madulurs, cargeo alies en luex aisits, que tan fauc suspirs e plurs, que sul paisar per escarits, lu cor non tengues san e sau. Bunes l'amurs, e mult per vau, et aquest mal vi pot querir, ses gart de metge sapient.